0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent. Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona,

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

fred vacillant pel barri. A més ta cara calendari, look de presidiari. Tornem a l'art, we're back, s'ha acabat la party. Canvi de govern, caos des escenaris. Costa amunt ben cabuts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al fin i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: semblar la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

0: baby, I'm tired.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta Zicat.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, App i 3Cat. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, App i 3Cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. No saps...

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: ICAT.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
3: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dilluns.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

最关心别人眼光。

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: A casa i al Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deu

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem avui a Puigcerdà, on s'inaugura una nova edició de l'Occident Summer Fest Cerdanya, avui amb Joan Dausà. Julieta, que estàs mullant la samarreta. Que continua amb la gira de presentació d'Immortals. El concert començarà a les 9 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. Fins a finals d'agost passaran pel festival grups com la Ludwig Bank, l'Exambusto i fins i tot hi haurà màgia amb el McLari. I de la Cerdanya saltem a l'Empordà, a Calonja. Avui també comença una nova edició del festiu amb els Amics de les Arts. I segurament es penso. Actuaran a les 10 del vespre en la gira de celebració dels 20 anys del grup. Pel festiu de Calonja també hi passaran demà Judith Nederman amb la Gio Sinfonia i dissabte la Ludwig Band. Fins a finals de mes també trobareu, per exemple, Mariona Skoda i la Sant Andreu Jazz Band. Anem a Falset, al Priorat, avui l'Exambusto i les que faltaven. Dóna'm força per cridar. Serà la traca final pràcticament de la sisena edició de la Garbinada Pop. El concert dels Exambusto serà a les 11 de la nit i el de les que faltaven a partir de la 1. Encara podeu trobar entrades per anar-hi. I tornem ara a l'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, avui al Porta Ferrada, recital de la valenciana Sandra Monfort. Manifestera. L'exmembre de Marala passarà pel Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer per presentar el disc La Mona de Nit, on combina tendresa amb festivitat. El concert comença a les 8 del vespre i encara hi ha entrades a la venda. I el repàs de festivals avui també ens porta a Mollerussa, al Pla d'Urgell. Avui actuarà Ferran Palau. I calaré foc a tantes coses. Ho fa dins del festival minúscul que porta cada dijous d'agost a música al patí de Cal Jax. Avui, per cert, també hi trobareu Malú al Festival de Cap Roig de Palafrugell. Més enllà dels festivals, també són dates de festes majors que, òbviament, venen plenes de propostes musicals. Si sou per l'Alt Camp, per exemple, avui podeu escoltar els Catarres a la Festa Major de Vallmoll. Com fer-ho per no perdre el cap? Els trobareu a 3:15 de la nit a la pista poliesportiva de Vallmoll. I a Castelldefels també estan de festa major, avui amenitzada amb Ginestar. Germans Serrassols es actuen a la plaça de l'Església a les 10 del vespre. I a Cardedeu hi ha en marxa la festa major autogestionada al Polvorí. Avui hi actuarà Ocdeu. Ja no tinc por de ridícul. Serà a partir de 11:45 de la nit i demà, per cert, al Polvorí, aquesta festa major autogestionada de Cardedeu, també hi trobareu a l'Osa i dissabte Balma. I demà la ruta de concerts de Festa Major també la podeu seguir a Arbeca, Les Garrigues, amb els Pets. I al costat del llit, enganxat, embrutat, i el retrat teu en blanc i negre. Els de Constantí continuen celebrant els 40 anys del grup i demà faran parada al pati de les escoles del municipi arbequí a 11:45 de la nit. Això sí, atenció, perquè cal comprar entrada, però encara n'hi ha a la venda. I si us agrada detallets, demà els trobareu a la Festa Major de Rialp al Pallars Sobirà. Què era això? Què era això? El concert del duet Maresmenc començarà a 11:45 de la nit. I una altra opció és acostar-vos a les Barraques de Roses, a l'Empordà, per veure Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. El Tercenc actuarà al municipi empordanès a partir de les 11 de la nit. També podreu trobar-hi demà a Banda Neon. I a més, demà també teniu dues oportunitats. Atenció, per veure el Poni Pissador. Aquest matí ben d'hora m'ha agafat un no sé què, que anem tren i fer un viatge podria estar molt bé. Els trobareu, això sí, en dos formats diferents. A 11:45 de la tarda, amb un concert familiar del Poni Menut a Sitges, i a 11:45 de la matinada a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. I si preferiu aquests dies anar al cinema, hem d'explicar-vos que algunes de les estrenes de la setmana ja es van avançar ahir. Totes elles, això sí, són familiars. Des d'ahir, per exemple, trobareu a la cartellera la segona pel·lícula Live Action de Marsupilami, també Manual per a superherois, La màscara vermella. Això sí, atenció, perquè la podreu veure en català a partir del 21 d'agost. I també trobareu Kangaroo, una aventura en Austràlia. I si us agrada l'art, us recordem que encara hi ha en marxa el Festival Art Nou, que es fan una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Enguany arriba als 110 creadors. En total, les 50 exposicions es podran veure en 22 galeries d'art, 5 institucions culturals i 22 espais independents de les dues ciutats. Estarà en marxa tot el que queda d'estiu fins al 3 de setembre.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escoltes i cats.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. A iCat.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: All for the gram. It's just love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Maleixo dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
3: Si creus que ens podem trobar.

0: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oient? Sigueu benvinguts. Comencem una nova setmana amb la pausa habitual d'aquesta hora. A ICAT, cada dia de 2 a 3. Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Avui, amb una convidada que puc dir literalment, està sortint ara mateix del seu estudi de ràdio.
3: Acaba per seure... de sortir de feina.
2: Sí. Acaba d'acabar el seu programa. Està trigant un minut arribat des que ha acabat el seu programa, que es diu La Solució. I seurà aquí, al nostre sofà de convidades. Això només pot passar, ara entra per la porta, això només pot passar si aquesta persona treballa efectivament a Catalunya Ràdio i dirigeix un programa que acaba a les dues, però habitualment i fins on jo sé, la nostra convidada, quan surt del mitiquíssim programa de Solució, corre a veure el seu fill Guillem, que ja fa gairebé un any que és el món aquest que tenim així ben rebregat i desconcertant. Avui hem de parlar, Mariona, apunta't tots aquests temes, d'ecoansietat.
3: Bueno, ja hi som.
2: De comprar-se un pis, de fer amics a l'edat adulta, d'extraescolar-se les criatures i també dels avis, aquells éssers simpàtics que sempre són allà per salvar-nos. Tots aquests són temes que he extret d'aquesta temporada que porta la nostra convidada fent La Solució. Ens hi posem.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dilluns dediquem el programa a Carles Pérez i Adelina Castillejo. Benvinguts a pausa.

0: Go. Efectivament, ho haureu encertat. Espero que hagueu fet el canvi de dial si és que éreu a Catalunya Ràdio fins fa 2 minuts i 3 segons i ara estic aïcat sentint una vegada més la veu de la senyora Elisenda Carot. Bon dia, companya, com estàs?
1: Molt bon dia, estimats, com esteu?
2: Molt bé.
1: M'encanta perquè he agafat, ara l'he ensenyat a la Mariona, m'he endut una escometa de Catalunya Ràdio involuntàriament. O sigui, he sortit tan ràpid que l'he agafada i no
0: si
1: és
0: vols,
1: per fer...
0: Posa-la si vols, eh? Vull dir
1: no,
0: que...
1: home, no.
0: No, avui tampoc
1: hi ha vídeo. Sóc a casa vostra.
0: No tinc vídeo, avui no hi ha vídeo. Avui som lliures de Reels.
1: Oh!
0: Elisenda Carot.
1: Però està bé, eh? De tant en quant lliures... vaig a fer un post dient que es connecti tothom.
0: Et fas un post, molt bé. Escolta, tots aquests temes que he dit que són de la solució, programa que podeu escoltar cada dia de 1 a 2 del migdia a Catalunya Ràdio, després, com us dèiem, veniu amb nosaltres i tots amics, tots aquests temes trobo que formen molt part del lore d'aquest programa nostre.
2: Sí.
0: De pausa. Per tant, Elisenda, acabo de detectar que vosaltres sou talonés, no. Podríem som programes germans, tia.
1: Són programes germans que podríem fer un crossover, algun dia, i així els nostres programes respectius durarien més, si sumem les hores.
0: Ah, ostres, vale.
1: No? Em poses a mi a la cua o a l'inici.
0: Llavors, a l'EGM, a l'Estudi General de Mitjans, sumem ullets i seria l'hòstia.
2: Això seria meravellós, la veritat.
1: Em sembla bé.
0: En fi, avui parlarem de la solució, programa feliçment retornat de la mà de l'Elisenda a Catalunya Ràdio, però també parlarem de la mare dels ous, el teu llibre. Farem la promo pertinent.
1: Així m'agrada.
0: Després parlem de tot el que hi ha al llibre, però abans, en 2 setmanes, fa un any en Guillem.
1: En 2 setmanes fa un any en Guillem.
0: Vist?
1: No en soc gens conscient, a vegades me'l miro i dic... Tinc un fill? He estat embarassada?
0: El tens.
2: Això és fort, eh?
0: Has passat ja per tot aquest... Perquè, a més, el teu camí ha estat llarg fins a ser mare.
1: El meu camí ha estat molt llarg i, tot i així, encara no l'he assumit. Tu, com a pare,
0: sí.
1: Tu no t'ho pregunto, encara no hi ets allà.
0: Tot i que té una mare dins.
2: Sí, jo vull ser mare abans d'ahir.
1: Abans d'ahir. Em sembla un bon moment, perquè jo fa dies que penso, per què no vaig tenir fa 15 anys quan encara tenia energia, saps?
2: Ja.
1: Ahir diumenge, que estava el nen difícil,
0: oh,
1: jo amb 40 i pico... A tot això, em preguntava si se m'ha fet llarg.
0: No, et volia preguntar, fem balanç de tot d'aquest any d'en Guillem, però comencem per si se t'ha fet llarg, sí, efectivament.
1: El procés se'm va fer molt llarg, eternament llarg, però la maternitat és una cosa que vola. Tots són fases que van intercanviant-se tan ràpid, les bones i les dolentes. Per tant, si esteu embarassades o voleu ser mares algun dia, tatueu-vos això. Quan estigueu en un moment de crisi, d'aquells moments de desesperació de merda, penseu, és que això passarà. Lo bo passarà, però lo dolent, per sort, també.
0: Sí.
1: Per tant, aquesta ambivalència, tatueu-vos-la. Quan estigueu en la merda, digueu, això passa. I quan estigueu en un moment preciós, intenteu fer fotos mentals, perquè tot passa tan ràpid. Jo penso, en quin moment aquest nen menja sol? Avui el meia menja taronja i pensava, però en quin moment tu has après, ninyato,
0: quin
1: a menjar sol?
0: Quin va ser el primer aliment que es va posar a la boca?
1: El primer sòlid. El primer sòlid voluntari, jo crec que va ser la taronja. Li diem naranjito a casa, perquè taronges i mandarines, així tu començaries per un plàtan, no? L'habitual.
2: Sí.
1: El plàtan, vex. Lo massa dolç no li agrada, i en canvi la taronja i la mandarina... Allà.
0: A Plàtan té un problema amb això que se'n diu, però això és molt divertit. Perquè quan ets pare, mare, novell, tires a tots els tòpics, que si Montessoris, que si baby led weaning, que si no sé què, quines merdes. Ho dic, acabaran menjant igualment.
1: Exacte. Però mira, nosaltres ens ho donem triturat fins als 17, saps?
0: Exacte.
1: I en mengem igual.
0: El Plàtan hi ha molta tendència a escampar-lo per tot el pis.
1: A Plàtan i tot el que passi per les seves mans.
0: L'arròs, jo una vegada vaig trobar grans arròs, em vaig posar a plorar perquè era al cap dels anys que el meu fill gran, el Bernat, hagués menjat arròs dins el piano de casa.
1: M'encanta.
0: Dic, això deu ser de la primera
2: però
0: vegada.
2: Però la taronja no té risc d'ennuagamenta? Entre els filets aquests que té, que és cítric, que té aquest suquet...
1: Mira, li treus una mica. Jo em passo la vida fent record a pegar colorear amb tisores. Jo tallo el grill, la part així com més blanqueta, més que es pot ennuagar, la vaig tallar i després li faig en trossos com trianglets molt petitons.
2: I li treus com la pallofa aquesta...
1: No, això que apreti ell.
2: No.
1: Això és que també hem de col·laborar.
2: On poseu els límits als pares entre protegir i sobreprotegir?
1: Jo no el poso, sobreprotegeixo.
2: Sí, eh?
1: Jo pateixo molt. Aleshores, quan veig un tros que ell fa... mireu, aquesta pausa, mai millor dit. Ai! I li parteixo tots per l'altra meitat. Si és tot petitet. En principi diuen que si fa soroll és que no s'està ennuagant.
0: Sí.
1: L'ennuagamenta és silenciosa. Sí. Per tant, quan sentiu que fa... està fent un mecanisme normal d'expulsar.
0: Si voleu una mare, torno a avançar, patidora, compreu aquest llibre que publica la campanya que es diu La mare dels ous. Fem balanç el primer any d'en Guillem.
1: Val.
0: Quin titular li posaries?
1: Uau. Quin titular li posaria? Okay. Evolució inesperada.
0: Evolució inesperada. Hòstia, inesperada. M'agrada molt. M'agrada molt.
1: Perquè d'un dia per l'altre, o d'una migdiada per una... Bueno, estic explicant coses. Ara la gent és quan et diu, es pensa que és l'única que ha set mare. Evidentment, sé que la humanitat està aquí perquè moltes hem set mares.
0: Ha fet un llibre, eh?
1: Però ho explico...
0: Com si fos la primera que fa un llibre. També.
1: Clar, és que ho explico amb passió, perquè no sé explicar les coses d'una altra manera, perquè crec que el compartir és la base. O sigui, si tu expliques coses que no ha compartit ningú més, no té cap sentit que les expliquis per compartir-les. El balanç és això, que te'n vas, fas una migdiada o fa una migdiada la criatura i s'aixeca amb renewed skills. Saps allò de dir, però quan li han posat l'MC2 en aquest nen?
2: De sobte té una dent.
1: De sobte, sí. Una dent o de sobte...
0: Bueno, o una actitud, o un gest.
1: O de sobte dius, aquest nen li poses les coses a la mà i pum, li cauen, no? Mans de mantega. Sí, i de sobte després... fa la pinça superior, que és fer amb l'índex i amb el polze, fan això, que es veu que motriument i neurològicament és l'hòstia, no? Aprendre així. Perquè els nens, mira, la Mariona m'està tenint un interès.
2: No, és que m'està encantant.
1: Primer agafen, val? Mares o mares guanabí i pares guanabí. Agafen primer amb el polze i amb el dit petit. Primer, fixa't que els nens agafen per sota.
2: Però si és molt més
1: inferior.
2: Complicat.
1: És veritat. Sí, però tenim més força. Si tu tanques la mà, la psicomotricitat fina és quan tu fas coses finetes, eh? Amb l'índex i el polze. I en canvi, a grosso modo, si tu tanques el puny, doncs enganxes per sota. No és que enganxis només amb el dit, sinó amb el... I els nens primer fan així, amb el de sota. I després, quan fan la fina, és quan dius, oh, aquest nen està creixent.
2: És adolescent.
1: Ja, és adolescent, ja està.
2: Que fort!
1: Està Pornhub, ja.
0: Pues molt... Yeah. Mira, em quedo amb aquest acudit de l'Hisenda i us diré que aquest llibre que tinc a les mans i que es diu La mare dels ous, ho he dit 30 vegades, subtítol L'antimanual per moments de desesperació, dir-vos que és un llibre més sobre la maternitat, però fet des d'un lloc, que és l'humor, i fet des d'un lloc que té molt a veure amb el personatge de stand-up comedy, que és el loser.
1: Exacte.
0: Posar-se al lloc de merda, no?
1: L'autohumiliació.
0: L'autohumiliació tota l'estona.
1: És el meu esport favorit. Jo crec que no pot ser humor si no passes per un humor d'autohumiliació. És a dir, és el primer que t'has de fotre a tu mateix i de les teves situacions. I jo em plantejo la vida, ho he vist, eh? Em plantejo la vida des de l'autohumiliació. A vegades m'estan passant coses que penso, vine putada, però en el futur ho explicaré i farem molt de riure.
0: Sí.
2: Sí. És que
0: si no, som un mateix barco aquí ara mateix.
2: No, perquè
0: ens enfonsarem
2: penso...
0: o no? Però ara mateix som un barco.
2: No, les merdes que m'han passat dic, ostres, pobra Mariona, és que no m'ho mereixo. Però alhora penso... Soc tan carismàtica, gràcies a totes aquestes merdes.
1: Tu imagina't que vas, et lleves, no et passa res. Te'n vas a treballar, vens aquí, xerres amb penya, tal, tornes cap a casa, no et passa res, no ensopegues, no et passa tot aquells dies que tot del revés, que se't caga un colom el dia de l'enterrament del teu tiet, això, facto, ha passat.
0: Sí,
1: Al mig de les ulleres. Que és que no hi ha res més lamentable que se't caguin a les ulleres, és sobre el dia de l'enterrament del teu tiet.
0: La teva reacció va ser com el de Madrid, o no?
1: No, em vaig posar a plorar molt fort.
0: És que només em surt amb el nom d'aquest home.
1: Digue'l.
0: Com es diu? Almeida. És que em sortia amb el nom, només, que se li va cagar el cap al colom. No em piquis.
2: Bueno, per mi és el cognom.
0: Carapolla.
2: Sí.
0: Martínez Almeida, polla cara. Escolta'm una cosa. Sempre explico, i lliga molt amb el teu llibre, això, l'Hisenda, que hi ha una persona d'aquesta ràdio, no diré qui és, que em va dir, ja veuràs que et canviarà la vida, quan estava embarassada la meva parella, no?
1: I del primer, entenc.
0: Sí, i et canviarà la vida, és tan bonic, és tan guai, tal, no sé què. Quan vaig tornar a la meva baixa de paternitat, que per cert, era molt més curta de les d'ara...
1: Ja, això és tan
0: molt,
1: gros.
0: És molt gros.
1: Si em semblen curtes les d'ara...
0: Ah, no,
1: les
0: no,
1: vostres
0: no.
1: De... Què tenies, 15 dies, tu? A l'època,
0: sí,
1: 15
0: sí,
1: dies?
0: Sí, fa 9 anys, sí.
1: Doncs abans, el meu pare...
0: Era una mica més.
1: Tenia 2 dies.
0: Exacte.
1: És una bogeria.
0: Sí. Quan vaig tornar, aquesta mateixa persona em va dir... Jo anava amb una cara cansat, que flipes. A més, ens llevàvem al matí, veníem a fer els experts.
1: Ah, clar.
0: Em va dir, què, quina putada, eh? La mateixa persona. Llavors, va molt bé un llibre com el teu, Elisenda, perquè està molt bé que algú et posi les putes veritats a la cara quan estàs o decidint ser mare o quan estàs en el procés.
1: Mira, m'agrada molt que diguis això perquè una amiga, que no puc dir qui és, que s'ho està plantejant molt seriosament, sí. 30 i pocs anys, em va dir, ostres, tia, crec que l'hauríem de llegir totes les que no sabem si volem ser mares. Més que res per dir, d'acord, si decidim ser-ho, que sapiguem que el periple passa per aquí.
0: Sí.
1: Passa perquè ens passin totes aquestes coses que el llibre també reflecteix molt en ambivalència, eh? Hi ha coses que són molt putada, però sempre hi ha aquella part bonica, també. A mi m'ha compensat, a partir de les 4 setmanes del meu fill, que ara ja anirem, si voleu, a les 4 primeres, m'ha compensat moltíssim tot el procés. Però potser hi ha gent que no. Per tant, està bé tenir-ho tot llistat, està bé saber-ho, passant pel riure, que et passarà tot això, perquè moltes vegades ens fiquem en el món de la maternitat sense ser conscients de què ens hi trobarem. Jo no pretenc adoctrinar ningú, jo explico la meva experiència, jo no dono respostes de res, jo dono informació. Sí. Que és, a mi m'ha passat això, jo ho he solventat així. Us estalvio Googles, eterns, altes hores de la matinada.
0: De fet, és molt didàctic en aquest sentit. Us trobeu unes, anava a dir, infografies, però uns requadres.
1: Un requadres que jo vaig insistir molt en que hi fossin, perquè part del postpart, o sigui, no és un llibre de tant de maternitat com de postpart, te'l passes buscant, és normal que, a Google. No? És normal que, no sé què, és normal que, no sé quant. Jo vaig perdre moltes hores i molta salut mental en això. Sí. I vaig pensar, tot aquest periple, almenys posa a disposició de la gent el teu ofici, que ser periodista és preguntar-te coses, és arribar al quid de la qüestió. Doncs resumeix-ho en quadres i estalvia a mares que s'estiguin buscant informacions a, jo què sé, lamadredelaluna.mx/no-sé-quantos. No validem totes les fonts.
0: Mexis és México, que en sap molt allà.
1: Sí, segur. Segur que en sap molt de moltes coses també.
0: De llevadores?
1: També. Segur.
0: Segur
1: no.
0: Que hi ha moltes llevadores mexicanes que han inspirat gent però, que apareix a casa, per exemple.
1: Però entén-me. He dit MX, on podria dir sí, cat, sí, sí, és igual, però fons no gaire fiables. I jo dic que compensa, jo recordo que dels 0 dies fins a les 4 setmanes, a mi la gent em deia, bueno, però compensa, i jo deia... No. A mi ara, no. O sigui, és com pujar a uns cavallitos, no?, a una fira, i anar posant fitxa, i fitxa, i fitxa, i allà no fas cap volta. I fitxa, i fitxa, i fitxa, que fins que no arriben els 3 mesos. Tu estàs fent un acte de fe. Absolut. Jo espero que aquest Tamagotchi algun dia em torni algo. Perquè al principi dius, bueno, estic mantenint viva aquesta personeta que l'estimes, l'adores... O sigui, no sé, per això us parlo d'ambivalència, eh?
0: Sí.
1: Que és una bogeria. Donaria la vida per aquesta persona des del minut zero de la seva existència. Això no es posa en dubte.
2: Ara, és que bé, això és molt fort.
1: Dóna'm algú.
2: Perquè algo, sí, les mares...
0: I els pares... Perdó, ara surto jo en defensa d'una minoria oprimida, com som els pares.
1: Oprimida, no ho sé.
0: Els pares encara trien més a rebre-ho.
1: Sí. És veritat, els pares
0: vaja,
1: encara més.
0: Però per una merda anys, que passem, no ens queixarem tampoc.
1: No, però s'ha de dir, fins als 3-4 anys vosaltres esteu fent un acte de fe segant el camp.
0: Estem fent, bueno, estem tirant endavant...
1: Avituallament
0: tota l'estona.
1: Pobre,
0: i a més a més, amb tota l'ambició del món, que és fer-ho tot el que sigui necessari, tu ho fas i funciones i tal, i està molt bé. Després dius, digue'm papa, t'estimo. No?
2: Clar, però és això, és molt fort perquè les mares... Tenim un vincle amb el vostre fill que és gairebé biològic, però com et pots estimar una cosa que acaba de néixer, que és lletja, que fas... Ai.
1: Però, sí, és lletja, és lletja. No, això ho saps amb el temps. Jo ara miro les fotos d'en Guillem a l'inici i dic, però com podria veure el guapo? És un lèmur amb ulls?
0: Estem tots igual amb això.
1: Mira, a mi em passa no només amb el meu fill. Jo quan veig persones o animals indefensos, jo per mi, o sigui, si tu ara em dones, jo sempre deia, el tema de la biologia, sí, l'he parit, l'he gestat, són molts mesos, sí, però, si a mi m'haguessin dit el primer dia, jo sense estar embarassada, em diuen, aquesta és la teva criatura, el sentiment hauria sigut exactament el mateix. Però perquè jo veig una criatura petita o un animal, em passa, se'm dispara...
0: Se dispara.
1: No sé què em passa. Yeah. O sigui, és... matar tothom qui vulgui agredir aquelles persones.
2: Bueno, a mi em passa...
1: Però se'm gira el cap, eh? O sigui, jo quan sento segons quines notícies, l'altre dia la notícia horrorosa de la setmana passada, que no vull ni esmentar, jo vaig vomitar. O sigui, va ser... Què?
0: Sí.
1: Què?
0: Sí. És molt greu, molt greu.
1: I no sé per què.
0: Molt greu, o sigui, i indescriptible.
1: I jo crec que és un tema biològic de que tot se'ns passa, veus una criatura i no ho sé, no us passa, potser sóc jo, però és defensar aquella cosa a tota, o sigui, a qualsevol cost. Sí. Per tant, et dic, encara que no existís, jo no hagués tingut aquest nen dins meu, jo crec que se m'hagués disparat exactament igual. Em diuen, és la teva responsabilitat, i és com, vale, hi va la meva vida en això. Saps?
0: Puc llegir entre línies d'aquestes paraules, Elisenda, que l'ansietat es pot transformar cap a llocs bonics. Per exemple, matar pel teu fill, per exemple, no? Perquè al principi del llibre, això t'interessa, Mariona Batalla, ja després te'l deixo, l'Elisenda parla de la seva ansietat i de com tu has viscut amb l'ansietat, que és una cosa que també, mateix barco, again, compartim tots tres dels que som aquest estudi. I com l'has transformat, aquesta ansietat, des que va néixer el Guillem?
1: Des que va néixer i previ, clar, a mi ja m'enganxa amb una edat, no?
0: Bueno, clar, hem fet la feina.
1: I hem fet teràpia, no? Tots aquí, que això és important. Sí. Vull dir, no només l'edat ho cura, eh? I l'altre dia en parlàvem amb la solució i amb el doctor Bulbena, que és un gran expert en ansietat, ell deia que l'ansietat pot ser un motor positiu. M'explico. Tu pots entrar en la paràlisi per abrumament, no? De uà, estic rumiant i donant-li voltes a una idea que no em treu d'allà, o el que a mi em dona per fer amb ansietat és passar a l'acció. És a dir, primer, entendre què és l'ansietat, i aleshores ja baixo un 50% quan dic, ah, vale, és la meva amiga. Ok, 50% d'ansietat rebaixada.
0: Costa,
1: i després
0: això, oients, si sou...
1: Sí, clar que costa.
0: Feu-vos-ho, perquè de veritat que val la pena. Perdona,
1: costa, però... Sí, és...
0: Però endavant.
1: Bueno, jo defineixo l'ansietat, a vegades, oients i oientes que ens esteu escoltant, per si us serveix, no? Que de vegades dius, ostres, com pot ser que ahir em preocupés que la veïna li ha contestat malament i avui m'estigui preocupant si em fan fora de la feina? Hòstia, com és que canvien les preocupacions amb una intensitat bàrbara? Doncs jo sempre defineixo l'ansietat que és com un núvol, no?, que tenim a sobre, de vegades, en segons quins moments, les persones, que va buscant com un continent, com si volgués posseir alguna cosa, no? Aleshores és com, ui, ui, hola, sóc la teva ansietat, has tingut una discussió amb la veïna? Cap allà que vaig! Bum, i tota l'ansietat allà. Quan ho resols de manera racional, desapareix. I de sobte, jo què sé, l'analítica m'ha sortit malament, bum, l'ansietat torna a prendre forma, no? És com va buscant, és un núvol que va buscant continent. I aleshores jo el que he fet és... quan entri en un continent, doncs fem-lo servir. Estic ansiosa perquè tinc por que el meu fill es punxi ja amb els ganivets de casa. Doncs establim un protocol. Xavi! Ara, a partir d'ara, els ganivets surten d'aquí.
0: Ah, Xavi és la
1: pare de la criatura. I parella meva. Doncs ara trobarem els ganivets. Sempre vigila que no sé què, que els posem de certa manera, no?
0: I el Xavi.
1: Xavi,
0: sí, senyora.
1: Mira, executa per no discutir. Què diu? És una persona que no té gens d'ansietat.
2: I no t'ha passat a dir... Bueno, és que jo és una cosa que va ser com una cosa molt lapidària que em va dir un noi... que vaig pensar, a prendre pel cul. Però jo freqüentava amb un noi al qual jo li vaig compartir, mira, doncs a mi m'agradaria ser mare, però com una anècdota. I em va dir, ostres, tia, tu com a persona amb ansietat, és que igual pots posar en risc els teus fills?
1: Zero.
0: Hòstia, també, quin...
1: No sé, no, quin clar, enganyant et va dir això.
2: Vaig haver d'anar a teràpia, li vaig dir a la psicòloga Irene. Aquest noi m'ha dit això i ara penso que sóc potencialment perillosa pels meus fills.
1: Ans del contrari, i et donaré dos motius. Primer, perquè si estàvem parlant que l'ansietat és una cosa que busca continent, quan tu siguis mare, possiblement totes les teves preocupacions, en lloc de perdre el temps en xorrades teves, se n'aniran a protegir el teu fill. Per tant, més segur que els fills de persones ansioses, permet-me que dubti que estiguin.
2: Yeah.
1: Val? I segon, dades. Quan les persones ansioses són, se'n diu, altament performatives. Això vol dir que en una situació de guerra o en una situació laboral, per exemple, a la feina, les persones que som ansioses som, no us vull dir el percentatge perquè mentiria, molt més performatives, és a dir, fem molt millor la nostra feina que no pas les persones que no ho són. Per què no ens permetem estar amb el cervell desconnectat? Estem sempre a peu de guerra.
0: Un cop se soluciona la feina, després ja tens l'atac.
2: Exacte, ja t'agafa el bajón.
1: Això se'n diu performatives en el moment de la guerra, és a dir, la pre-anticipació, hòstia, quina merda, tal, la liaré, no sé què, no sé quantos, moment, ho patem, fem un espectacle, un show, un programa de putíssima mare.
0: Puta mare, ha sortit, al final ha sortit, oi?
1: Sí, marxem i bum, bajón.
2: Ressaca emocional de 3 dies.
1: Però, per tant, quan tu tinguis una criatura, primer, que tot estaràs en hiperfocus, focus en aquella criatura, vigilant que tot estigui ok, val? I no et podràs permetre caure perquè no tindràs collons. Yeah. Hi ha un capítol que es diu No em puc morir.
0: Sí.
1: Tal qual. Per tant, aquesta persona envia la teràpia, primer, que aquestes coses són molt greus i no les ha de dir, i segon, que puta sap ell de com seràs tu com a mare.
0: Què passa?
1: Perquè presumeixo que era ell, clar.
2: Sí. Són coses d'home, comentaris d'home.
0: 100%. Llavors, Elisenda, sí que passa una cosa. Les persones que som ansioses, quan tenim descendència, llavors ens plantegen noves formes d'ansietat.
1: De patir.
0: Ecoansietat, quin món els deixem? El futur, els diners... Ai, els hi podem pagar a la universitat? No podrem. La seva salut. La seva salut.
1: Jo, de moment, només se m'ha disparat la seva salut.
0: A mi ara se'm comença a disparar altres coses, perquè en tenen 9 i 7 i ja han passat uns anys. Sí. Però hi has pensat en això? I estàs pensant molt?
1: Amb el de la salut em ratlla molt. L'altre dia veia un reel d'una mare que celebrava un mes, dos mesos, tres mesos, i a partir del 8è era la foto del nen. Perquè... Bueno. Jo he pensat, és que em moro si li passa alguna cosa a ell.
0: Ah, a partir del 8 era un nen que estava malalt.
1: Estava malalt.
0: Vale.
1: Pensava, em moro, perquè a més no tens eines. Perquè tot el que estiguin, perdona que em digui, quartos, bueno, el pots apoderar, ajudar a que es guanyi la vida, no?
0: Sí.
1: Quantitat, tinc confiança en que les noves generacions, que hi ha gent molt potent en les noves generacions, perquè no els hi queda un altre també, buscaran solucions. És a dir, crec en la humanitat, crec en les eines que podem donar, no? Però en tema salut és que aquí no hi ha quartos que valguin, aquí no hi ha educació que valgui. Et toca, tio? I et toca. Jo penso que al meu fill li pugui tocar una cosa xunga. S'empara el món,
0: Escolta, deixa'm dir una altra cosa en positiu, que semblo jo creatiu publicitari, sobre aquest llibre La mare dels ous.
2: Que ara que ve Sant Jordi,
1: Home, és un gran regal, eh?
0: Sí, està
1: home,
0: molt bé. Sí.
1: Te l'has de llegir, tu.
0: El signaràs pels puestos, no?
1: Sí, el signaré. Estarem pel Passeig de Gràcia, amunt i avall, però estic tot el dia.
0: Carot, has lluitat molt per ser mare, tu. Uh-huh. Llavors, avui en dia tenim criatures més tard que en tota la història, i això ho sabem. S'ha posat molt negre sobre blanc parlant d'aquest tema, parlant de les dificultats, per quedar-se embarassada, etc etc. Penso en dos llibres, la Maria Climent, escriptora increïble, que també té un llibre, també té un assaig que es diu Mai és una paraula.

0: excés de Reels. Però no està mal, no?, tenir aquesta informació a l'abast.
1: Quantes tertúlies esportives es fan al dia?
0: Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ja està.
1: No vull fer la comparativa.
0: Hem de fer una hora, vull dir, està molt bé la resposta curta, però hem de fer una hora de programa.
1: No, però entén-me, eh? Perdó, ara dono la llarga. Entén-me, eh? No estic dient, el futbol, no sé què. Però, ostres, quan parlem de coses que tenen a veure amb el món del futbol, mai ens plantegem si són massa o no massa. I, en canvi, quan hi ha un tema que els senyors diran, temes de senyores, però què vol dir un tema de senyores? És un tema de població, no?
2: A banda, és com un problema de senyores, perdona, m'estàs dient que quan la teva parella passi per un avortament
1: no és teu,
2: que no li faràs costat, que no necessites eines per gestionar això?
0: No, sí que ho faràs, perquè tots recordem quan hi va haver un episodi d'aquests, on érem i què fèiem en aquell moment.
1: I tant, quin horror, és horrible.
0: És horrible, ja està. Per tant, que bé compartir i que bé conversar.
1: I estic molt d'acord amb que millor que n'hi hagi per excés que per defecte, perquè el que jo crec que estaria molt bé aconseguir és que jo he fet un llibre fent un llibre que m'hagués agradat tenir a mi durant el postpart. És a dir, per molta literatura que hi ha, encara no n'hi ha amb humor,
0: clar, clar,
1: crua, i amb informació. Jo almenys no el vaig trobar. Per tant, també estaria molt bé que diguem, sí, n'hi ha molta, sí, però així podem compartir totes les diverses experiències que hi ha al respecte, no?
0: 100%.
1: I poder triar, també, perquè si algú diu no, és que a mi no m'agrada com escriu aquesta, n'hi ha una altra, doncs a una altra, no? No sé si t'he donat una resposta clara.
0: M'has donat una resposta perfecta. Escolta, tu no ho saps,
1: però
0: aquest programa és una caixa
2: de sorpreses.
0: I efectivament, jo acabo de veure una persona aquí a l'estudi al costat fa un moment.
1: Sí.
0: I ara, aquesta veu, màgicament, sona aquí, a aquest estudi.
3: Soc el David Balaguer. I el meu moment de pausa és sortir a caminar per Barcelona. Però no sortir a caminar i fer 3.000 passos i ja està, no, no. Sortir a caminar i fer-ne com a mínim 10.000. Entre 10.000 i si pot ser 15.000, millor. I per la ciutat, jo sóc una rata de ciutat, una rata de claveguera, i m'agrada molt caminar per la meva ciutat. Intentar mantenir el telèfon mòbil guardat ben desat a la butxaca, evitar la temptació d'agafar-lo i anar caminant. I llavors et van venint com meteorits les idees. Idees per les seccions, per la solució, quan hi vaig, al programa de la Carot, per diferents coses que jo faig, no? I també mirar matrícules. Mentre camino, mirar matrícules i buscar aquelles matrícules que em cridin més l'atenció. Per exemple, dates de naixement, matrícules que tinguin tots els números iguals, anys històrics... Aquest és el meu moment de pausa.
0: A veure, un moment. Perquè estava posant en preavís l'Elisenda Carot, la nostra convidada, i la Mariona Batalla, i deia, escolteu això que diu en David. És en David Balaguer, periodista esportiu, periodista... No, sí, periodista.
1: Periodista.
0: En totes les lletres.
1: I grandíssima persona. És una persona tan especial, en David.
0: Ara en parlem més.
1: Se m'ha descoberta.
0: Però jo els deia, mireu quina cosa tan rara que fa la gent. A vosaltres dues dieu fora micro que també ho feu, sí, de mirar matrícules.
1: Ja veuràs. La Mariona i jo ens entendrem. Quin és el teu número?
2: Que jo no tinc cotxe.
1: Ah, no, el teu número de la vida.
2: Ah, jo et diria que el 3, poder.
1: Veus? El 3, jo és l'1. Per tant, busco matrícules que siguin...
0: Jo és el 6, si em puc apuntar la...
1: Ah, no, tu no. Doncs ara les matrícules has de mirar si hi ha 6 o els 0, que els 0 compten pel teu número, també.
0: Val.
2: Ah, jo el que faig, si no, és si la matrícula pot fer alguna suma, tipus 3, 2, 1, 6, per mi és 3 per 2 és 6, que per 1 és 6, llavors tens el 6.
1: Ah, veus, jugues amb el 6.
2: I fins i tot busco que les lletres facin o bé una paraula o un nom i cognoms.
1: Oh, bona!
2: Bueno, bogíssima.
0: Increïble.
1: Oh, bo, eh?
0: Per cert, en Guillem un dia estudiarà matemàtiques.
1: Espero.
0: Com vas el tema? Perquè jo m'ho estic trobant ara, tia. No, i és, a més, hi ha un nou sistema ara.
1: Ah, doncs que pensava que ho preguntaves amb raó de ser, perquè és molt inútil.
0: Innova mat, ja, ara.
1: Moro.
0: No entenc res. O sigui, l'altre dia vaig tornar boig per dividir. Cuidado quan comenci a fer les coses totxes, eh?
2: Bueno, a veure, el dia que t'hagi de tocar fer el mínim comú múltiple...
1: Jo, amb tema lingüística, per exemple, el podré ajudar. Amb tema mates, el remetré als meus pares, perquè, estranyament, jo sóc una persona ultra de lletres. Sí. Ma mare és comptable, el meu pare era auditor de bancari. Vull dir que són absolutament de números i li he sortit jo com a filla. Per tant, potser el meu fill torna a donar la volta i és alguna cosa de profit.
0: Doncs que en Guillem d'aquí uns anys faci numerologia mirant matrícules pels carrers de... on visqueu.
1: A Molins de Rei.
0: A Molins de Rei, molt bé. Escolta'm, en David Balaguer, sí, que deies que és un descobriment.
1: És una passada, sí. En David és el primer any que està amb mi. A la tarda no el tenia en el planter de Colabos. El vaig fitxar per La Solució. Per
0: a la tarda de Catalunya Ràdio, que tu ho feies, sí, després.
1: Bueno, exacte. Sí. I ha sigut una descoberta. Jo sabia que ell m'agradava molt en antena, però no sabia que m'agradava tant fora d'antena. I ha sigut un match com, bueno, ens estimem, ens, ha sigut una cosa molt boja.
0: Bé, jo no hi conec la vida sentimental d'en David, però...
1: No, que ens estimem.

0: Senda té parella, val? I un fill d'un any, llavors no
1: ara
0: hauria
1: no, moment,
0: de, no hauria de perillar.
1: No, va més enllà, o sigui, ens hem fet molt amics.
0: Sí, sí, però és que ho dic per una cosa.
1: Ah,
0: Elisenda, ho dic perquè mira què diu en David.
2: L'Elisenda Carot pot ser un exagerat el que diré, però ho dic molt sincerament. Per mi és un dels grans descobriments del darrer lustre. De la meva vida parlo. Això ella ja ho sap, li he dit moltes vegades i per tant no ho està descobrint ara. Però és bestial l'enamorament que jo he sentit envers aquesta gran dona. Per què? Perquè és una tia excepcional. Ens vam conèixer fent classes al Màster 360 en Ràdio i Televisió de Radiofònics i allà vaig pensar, hòstia, aquesta tia, que interessant que és. Però després, ara fent la solució, he descobert coses que m'han encantat. He descobert coses que per mi, com a professional, la col·loquen en un lloc molt, molt elevat. D'entrada, la seva gestió dels problemes, de les possibles contingències que poden sorgir en un programa. D'aquí, tots n'hauríem d'aprendre molt de com ho fa l'Elisenda. Després, una cosa que té que és sensacional, que és la seva capacitat de reacció, de rèplica ràpida. Aquest és el somni de tot comunicador, tenir una rèplica ràpida, ràpid, ràpid, ràpid. Doncs ella ho sap fer a la perfecció, li surt innat, és innat. I després, la tercera cosa és que és una gran creadora d'ambients. Aquí ella i jo coincidim molt. A mi això també em surt bé i llavors es crea allà un ambient a la solució que és, per mi, la clau de construir un bon programa, sincerament. O sigui, amb un bon ambient en un programa, pots parlar de coses molt banals que seran interessants. L'Elisenda, ja t'ho dic, és el gran descobriment del darrer lustre de la meva vida. I vull que quedi clar.
0: Doncs queda, trobo que queda claríssim. Un lustre vol dir 5 anys. Per tant, feu números, fa 5 anyets que us coneixeu.
1: Més o menys. Passa? Fa menys.
0: Fa menys,
1: o sigui, imagina't,
0: tot,
1: Em ranqueja els últims 5 anyets i potser en fa menys, és que subscric tot el que diu el David i em sembla fort perquè estàvem fent servir paraules molt similars, Per descobriment, un enamorament...
0: Absolutament, per això ho deia.
1: I a més, crec que el David i jo som persones que som bones persones. És difícil trobar-te amb bones persones. Quan te les trobes, les reconeixes i aprecies molt, no? Perquè a mi hi ha gent que et diu, jo m'enamoro del malote de classe. Jo m'he enamorat sempre de les bones persones, perquè crec que les, en sentit amorós i en sentit d'amistat,
0: Sí.
1: M'agraden les bones persones. O sigui, ser bona persona en un món de merda val per 300.000, saps? I seguir sent bona persona i seguir cuidant els demés, tot i que siguin valors que malauradament ni a la nostra professió ni en el món es valoren gaire, entre els que sí que valorem ens com reconeixem. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: Som un espai segur, no? Que ens mirem i diem, ostres, i crec que el David també va per aquí, a part de ser un tio que em sembla brillant, és el típic col·labo que li tires el tema i s'ho prepara, sempre té alguna cosa a dir, sempre suma. Jo tindria el David cada dia.
0: I és de l'Espanyol, que molts culers diran, jo penso, no, la merda, tot amb el futbol.
1: És de l'Espanyol, ell, mira, l'altre dia em deia, ostres, potser m'hagués anat millor sense ser de l'Espanyol. I ell deia, però és que això encara et fa més especial.
0: Clar,
1: o sigui, creure en una cosa i persistir, tot i el hate, és molt difícil ser de l'Espanyol.
0: Avui n'hem parlat, ell i jo, per WhatsApp, mentre preparàvem aquests temes, i hem parlat d'això. Jo soc del Sabadell i ell és de l'Espanyol.
1: Mateixos colors.
0: Mateixos colors, molt bé. Sí. Bé, ets futbolera, tu, o no?
1: No, però el Sabadell, mira, he anat a la Creu Alta més d'una vegada, perquè tinc amics de Sabadell.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo soc com en Pujol, A mi em dius una localitat i sempre he fet alguna cosa a la localitat.
0: Pujol era molt fort, la Pujol,
1: Això m'ho diu molt en Fran Domènech, el meu company de la solució, que em diu, tu aquestes dates? I dic, mira, no sé, he voltat molt per Catalunya, fun facts.
0: Per cert, Fran Domènech, tècnic de la solució.
1: Sí, no, guionista.
0: Ah, no és el te... Ah, no, qui és
1: el... Ah, no, tu dius el Fran que tenia jo a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Val, m'he equivocat, tens raó. Parlava d'aquest Fran, i aquest tio és meravellós.
1: És meravellós, és meravellós.
0: És un tio que em cau tan bé.
1: És una persona que mai no s'enfada al control tècnic. És una passada, el Fran, és una passada.
0: I tu t'enfades o no?
1: Jo no, mai.
0: Fran López, això.
1: Sí, el Fran López.
0: Tu mai, no t'enfades tu?
1: Jo en directe no.
0: En directe mai,
1: No.
0: Bueno, és que és perillós, perquè és que en realitat t'estàs carregant una cosa que hauria de fluir, no?
1: Jo en tot cas em concentro molt, però amb el Fran, per exemple, que ens enteníem molt, a vegades la cagava ell i jo li deia, Anna, que Antònia, ara rescato, perquè m'has fotut aquí una cinta que això no entra de cap manera. I al revés, si jo m'equivocava, feia un ups i ell em salvava d'una altra manera, no? O sigui, amb el Fran hi havia un diàleg molt xulo.
3: Pues que ja trobo que aquesta és la manera sana de fer ràdio i que li arribi a l'oient que estem en directe, que ho estem fent el millor que podem i que passen aquestes coses.
1: I que un tècnic també disfruti i que no estigui molt seriós, és a dir, que es prengui que no estem operant a cor obert, cap de nosaltres, vull dir, no se'ns està morint un pacient allà, que hem vingut a transmetre, és el que deia el David també, no?, una mica de clima. I és això el que hem de fer. Home, tampoc no cagar-la molt sovint, que estem a la Premier League,
0: És que hem de ser conscients que, exacte, que som servei públic, perquè som la pública...
1: I som la Premier.
0: I som la Premier, sí. No la Liga Espanyola, la Premier.
1: No, som la Premier,
0: la Liga ja se la queda amb nosaltres.
1: Que per què poses el Ixequis de fondo?
0: Això t'estava dient, home, perquè ploris en directe, Carot.

0: Deiem aquest disc de l'Alicia Keys, que no sé si era el debut, però a mi és el de l'Apatamenta Internacional, això segur.
1: És el de l'Apatamenta juntament amb el seu debut, que és Songs in A Minor.
0: Ah, és, no, doncs ja va ser Apatamenta, Songs in A Minor.
1: Songs in A Minor,
0: tota
1: que havia el Falling.
0: Ah, que havia
1: el Falling. No, no sé cantar, no sé cantar.
0: Ara se'ns fot a cantar.
1: Sí, no, no.
0: Escolta, Elisenda, Alicia Keys, referent per alguna cosa?
1: Absolutament referent, ella com a dona. Evidentment, com a música és extraordinària. Ah,
0: flipes, flipes.
1: Com a creadora és extraordinària, però és una tia molt coherent amb tot el que li he sentit, almenys, no la conec personalment. És madrastra d'una criatura i ho fa estupendament bé, el seu fill o fillastre. Està enamoradíssim d'ella. Trobo que és una tia molt coherent. Va passar aquella etapa de no maquillatge.
0: Això anava a dir. Un dia va dir això.
1: Sí, de dir, no em maquillaré mai més. Ara ho torna a fer, crec que es torna a maquillar. Però ja sabent des d'on ho fa. De dir, soc víctima de la pressió estètica, ho incorporo i ara decideixo tornar-me a maquillar, no? Però és una tia que té una màgia increïble. En persona és, o sigui, guapa no, lo següent.
0: L'has vist en persona?
1: Vaig tenir la sort, jo treballava per Radio Flashback fa molts anys.
0: És que té una vida relacionada amb la música, diguem-ne comercial, la Disney, sí, de Carot, que després hi entrarem.
1: Val, t'explico això de Flashback?
0: Sí. Sí.
1: Treballava a Radio Flashback i com que era de les poques que tenia un molt bon anglès, perquè vaig viure un temps al nord de Gales, em van dir, doncs ara faràs tu les entrevistes internacionals. I vaig dir, bum. Vaig entrevistar, entre d'altres, a Alicia Keys. I recordo... ho saps, això? No, t'estic explicant.
0: No.
1: Ah, val, pues ara flipareu.
2: Primícia, sí,
1: val,
2: sí.
1: Aleshores, entrevisto Alicia Keys al matí, fem una entrevista.
0: Prepara més cançons, Alicia Keys,
1: tant. Sí, posa-la de Superwoman, que és molt xula.
0: Estarem fins a les 4 de la tarda parlant d'Alicia Keys.
1: Aleshores, entrevisto Alicia Keys, fem una entrevista molt, molt llarga, i recordo que a mi m'han dit, lo típic, no? Tens una hora, val, perquè era gravat en vídeo i tal. I quan arriba l'hora dic, bueno, anem acabant. I ella em fa, no.
0: Epa.
1: Em fa, tu tranquil·la, ves tirant. I jo, vale, foto una entrevista, una hora i mitja gravada. Bueno,
2: que mona.
1: Una bogeria. Total, que acabem, m'ha encantat l'entrevista. Això és un tabacle. És un tabacle, Superwoman.
0: És que el Dani és el tècnic amb més bon gust d'aquesta casa.
1: Gràcies, Dani.
0: Em sap molt greu per la persona que s'encarrega dels botons, el teu programa, que no sé qui és ara mateix.
1: La persona que s'encarrega dels botons és l'Albert Joder, que és un geni.
0: Ah, Joder és molt bo, també, sí. Però és que el Dani té molt bon gust, eh? Bueno, és igual, no farem lluita de tècnics, ara.
1: Total, que li va encantar l'entrevista, ens quedem després de l'entrevista, m'ho fa saber, val. Jo me'n vaig amb un amic meu, en Joan, anem a fer un cafè, dinem, estem a la tarda, que sigui una cervesa, que sigui no sé què, no sé quantos, i de sobte em truquen. Hola, mira, que et truco de... Aleshores la portava Sony, no sé si encara la porta Sony. Sóc el... no recordo el nom, de Sony. Ah, molt bé. Escolta, que aquest matí s'ha amb tu, que li ha agradat molt l'entrevista. Sí. Que aquesta tarda teníem un showcase aquí a l'espai, hi havia un espai que es deia Movistar, a sota del Camp Nou, i que l'speaker que venia, traductor de Madrid, s'ha quedat encallat a Madrid, i jo, ja, vale, ok... I diu que l'Alicia m'ha dit que si podia venir la noia que l'entrevista d'aquest matí. I jo vaig a fer una cosa, oients, sentireu caure un micro.
0: Un drop de mic, però no voluntari, sinó no, de nervis. Caure, de nervis. Clar,
2: no, de llavi vibrant.
1: Dic, com? I em diu que si pots venir tu a fer de traductora. Aleshores arribo al showcase. Era un showcase allò típic que fan, m'invento, 10 cançons, i expliquen la història de les cançons, xerren amb el públic, un espai molt reduït, tal. I bueno, abans del show, jo dic, bueno, faré de traductora, ximpun, no? I abans del show em diu l'Alicia, vine.
0: L'Alicia
1: Keys em diu, vine. I jo, com? En plan, m'està mirant a mi, saps? Jo que mires per darrere, en plan, està dient el tio de la discogràfica o què? I diu, no, vine a concentrar-te amb els músics. I jo vaig venir allà a concentrar-me amb els músics. Vale. I vam fer com el típic crit de guerra de posem les mans.
0: Para,
1: i em va fer posar les mans allà. I
2: vas tocar la mà,
1: Alicia Keys. No, espera't. I llavors pugem a l'escenari i dic, bueno, faig la traducció, faig una intro en castellà, perquè era gent que venia de Madrid, tal. I... és que era gent... per què ho vaig fer en castellà? Sí, perquè em van dir... ah, això, perquè eren els guanyadors d'un concurs, que era un viatge, no sé què, originaris de Madrid, i els portaven per Rússia. Vale. I total, que faig la traducció, i després, quan ella ha de fer l'explicació de la cançó, jo havia de traduir el que deia. Em poso com al costat de l'escenari i em diu... seu al banc. Mira, jo en el moment que estava asseguda...
0: al banc,
1: amb Alicia Keys, al banc del piano...
0: No,
1: 4 mans. El Joan Patí li toco jo. Clar, saps el que és estar traduint Alicia Keys?
0: Allà en directe, mentre ella et canta a l'orella?
1: No, abans de la cançó.
0: Ah, abans de la cançó traduïes, t'aixecaves, marxaves...
1: m'aixecava, sí, perquè a veure què foto jo, quin papelón, no?
0: Traduint la lletra.
1: Exacte.
0: Cantant.
1: Està dient Superwoman.
0: Hòstia, veia història, no?
1: Molt heavy, molt
0: heavy. I a partir d'aquí, ja, fins aquí la història.
1: Fins aquí la nostra història, malauradament.
0: No t'ha trucat mai més.
1: No, li vaig demanar matrimoni.
0: I no
2: teniu contacte, quin greu.
1: Quin greu,
0: Espera, posem la Beyoncé ara, també. Veiem si has conegut la Queen?
1: No,
0: la Queen
1: Bee?
0: Ah,
1: not yet.
2: De moment.
0: Not yet, exacte. Not yet. La vida és això.
1: Oh.
0: Per què no? Per què no conèixer-la? I si pot ser que vingui acompanyada de la Dolly Parton, és Jolín, sí. Que vingui acompanyada de Dolly Parton i endavant.
1: Bueno, bueno, bueno. Heu sentit la versió que fa la Miley Cyrus de Jolín?
0: Sí.
2: Sí, oh.
1: Bo, el Backyard Sessions, em sembla que és, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bo! Home! És que he vist una persona que acaba d'entrar a l'estudi.
0: Gala Castelltort.
1: Gala Castelltort, per favor. Té, és un gran enamorament meu, també.
0: Té programa d'aquí 22 minuts, però ella ja ve.
1: Perquè
0: ja
1: m'ha vist per... a mi. Vols veure'm a mi, oi, tieta? És que la conec tant.
0: Ah, és per això, eh? Pots venir a saludar, Gala, que no hi ha... avui no hi ha càmeres, cap problema. A partir de les 3... Espera, m'ho feu de l'emoció. A partir de les 3,
1: ella,
0: Loft.
1: A partir de les 3, el Loft ens funciona.
0: Efectivament. Escolta, sentíem la Queen Beyoncé, però no hi entra... És que se m'acaba el temps,
1: val,
0: ja.
1: Val, callo.
0: Saps abans que t'he dit no siguis escueta?
1: Ara he de ser escueta.
0: No, tampoc. Vull dir que és cosa meva sempre que ens acabem anant pels puestos. El teu llibre no és la solució.
1: No.
0: Cada dia, Catalunya Ràdio. És doble promo. Estic fent promo de llibre i de programa.
1: M'encantes, Albert.
0: La Mare dels Ous és un llibre, és una solució, és el que dèiem abans. Llavors, jo ara tiraré algunes frases que he caçat al vol mentre el llegia.
1: D'acord.
0: Va, frases, temes, vale?
1: D'acord.
0: I vas dient, vale? Va. Per exemple, Elisenda, ja dormireu. O ja dormiràs.
1: Començo a dormir ara.
0: Sí?
1: Us recordo, oients, oientes, 11 mesos, 4 setmanes, eh? Començo a dormir ara. Avui, per exemple, jo he dormit al llit del costat, o sigui, com que fem collit...
0: Feu collit. Molt important fer collit i fer Montessori.
1: No, jo faig collit per supervivència, eh? Perquè la gent em deia, ah, collit, no sé què, dic, mira, és més igual. Jo faig collit perquè és que si no, no dormo ni un minut. Perquè com que feia pit i donava de mamà cada hora i quart, vaig pensar, o fas collit o no estaràs de peu. Per tant, ai, no estaràs dormint. Per tant, faig collit. I aleshores el que fem és, un dels dos progenitors adults dorm al llit del costat, ara per ara. Ara ja començaré amb el nen, com que aguanta molt bé el bressol, crec que el seu regal d'aniversari serà el seu propi llit.
0: Que té una il·lusió i una tristor a la vegada. Un xoc d'emocions important.
1: Terrible.
0: Llavors, una pregunta que, amb la confiança que ens sento jo, et faré ara mateix, però deixa-me acabar. Fa molts anys que volia fer aquesta pregunta una altra vegada. Com tens els mugrons, Elisenda?
1: Ara bé.
0: Et pregunto això, perquè la meva parella li preguntava sovint, perquè la gent et diu, ha de fer... O sigui, hi ha iaies dient, ha de fer durícia, el mugró.
1: Has de fer durícia. Mentida!
0: Si hi ha clivelles,
1: durícia?
0: És una...
1: Durícia? No ha de fer ni clivelles, ni durícia, ni res.
0: Hi ha gent que es pensa que, sí, que això ha de ser així, no?
1: Sí, perquè jo crec que s'ha traspassat bastant malament tota l'explicació de la lactància, malauradament, no? És una cosa que ens sembla molt natural, però no és tan natural com ens sembla. O sí que ho és, però l'hem desnaturalitzada, no? I dedico, de fet, 3 o 4 capítols al món de la lactància, perquè per mi va ser una de les mares dels ous.
0: És que ho és molt sovint, eh?
1: És molt sovint.
0: Que... Sí, ja, mares que ho pateixen,
1: sí,
0: això.
1: Si decideixes fer lactància amb pit, és una cosa que has d'investigar profundament. Jo vaig investigar moltíssim i jo vaig estar aguantant els primers mesos amb una de 1 al 10, doncs potser tenia un 4 de dolor, fins que vaig conèixer molt l'univers de la lactància, em vaig informar moltíssim, vaig acabar petant a Lactab i a Nua Clínic i vaig descobrir que la lactància no havia de fer mal. I quan vaig... I a més jo tenia, per sort, és a dir, jo tenia una assessora de lactància que m'havia acompanyat els primers mesos, per això aguanto una lactància incorrecta, perquè el meu nen tenia frenet, i ho aguanto gràcies al bon posicionament de la criatura.
0: Gràcies a aquesta persona.
1: Sí.
2: Què és, Elisabet, això de frenet?
1: El frenet és a la llengua que tenim a sota.
0: Està allà el frenillo.
1: El frenillo, que en realitat és el fre de la llengua, que ens aterra la llengua al terra, i aleshores no podem fer un moviment sinuós, no?, com d'aixecar la llengua.
2: Per
1: que
2: tant,
1: és el que
2: no
1: ens
2: mamava
1: fa
2: bé.
1: Per tant, no extreia bé la llet. I normalment això fa mal. A mi no em feia mal perquè ho compensava tant ell com jo amb un molt bon posicionament amb una gran assessoria de lactància de la Vanessa. Però amb el temps, clar, el nen es va fent gran i la situació és insostenible, intervenim frenet, etc. I descobreixo un altre món, que és la lactància amb zero dolor, que és una passada.
0: O sigui, per això gràcies també a aquesta persona.
1: A la Vanessa, a la gent de Nua Clínic i a la gent de Lactab, absolutament. I al doctor Parri, que és qui intervé el frenet de la persona. Ai, de la persona del meu fill.
0: Bueno, és una persona.
1: Cada
0: vegada serà més persona i també fa una certa basarda quan es fa persona.
1: Fa molta basarda, que tingui el seu caràcter propi i això ja m'està petant al cap.
0: Ja, tia, i passa tan ràpid, a més a més.
1: Molt.
2: Escolta, una altra cosa. Que jugaràs porros al teu fill.
1: No! Els seus pulmons els vull intactes. Ja prou li va costar desplegar-los.
0: Hi ha una cosa que m'he apuntat a la pàgina, però no ho trobo.
1: Ara faré resposta curta, Albert.
0: Tinc presbícia, també, que és... Vigila... Ah, no, l'has acostumat malament.
1: Oh, això és un clàssic.
0: És que agafen bicis.
1: A mi em deien, setmana 0 del meu fill. no el tinguis tan a braços que... Si et demana braços, perdó, és que l'has acostumat malament. I dic, però quan collons, perdoneu, l'he acostumat si aquest nen té 4 dies de vida?
0: Sí, aquest nen quan va néixer, el primer que va fer va ser venir a buscar teta.
1: El segon, primer estava lluitant per respirar, després el vam fotre una incubadora.
0: Bueno, clar, el teu cas va ser...
1: Com que l'he mal acostumat? En tot cas, si l'he tingut una setmana a incubadora, hauria de ser, segons la vostra lògica, un nen autònom que dormís sol al bressol i demana braços.
2: És que just, et volia preguntar, Elisenda, creus que el contacte... O sigui, jo també sóc filla que vaig estar incubadora molt de temps, i ara d'adulta em pregunto si que el meu primer contacte amb el món fos a través d'una capsa de vidre pot afectar la meva manera de ser o la meva relació amb el món.
1: Jo no ho sé, perquè no sóc experta en la matèria. Jo em feia patir això. El nen va estar una setmana a la incubadora. No va entrar i sortint, per sort. Potser el teu cas era de prematur, els han d'estar tota l'estona. I jo em vaig dedicar a compensar-li la següent setmana. O sigui, el vaig tenir a braços, cagant, pixant, dormint. Va ser com, nen, si tu això és el que necessites ara, la teva mare està aquí per absolutament el que necessitis. Jo el que he intentat transmetre al meu fill, l'altre dia ho deia, no?, també en una entrevista, jo no sóc ni pro ni contra, o sí, però prefereixo no compartir-ho, amb com gestionar la son del meu fill. Jo el que vaig decidir és, si jo el meu fill el deixo a un lloc dormint i protesta, o es queixa, jo l'agafo. Però és una decisió meva. No estic dient que esperar una estona perquè es calmi sigui incorrecte. Jo vaig decidir que quan el meu fill obri la boca perquè està incòmode, jo estaré allà. És el que li vull ensenyar. Jo el que li vull ensenyar és que si necessita, jo hi seré. És el que jo li vull ensenyar. Potser m'estan dient, o potser algú pensa, no l'estàs ensenyant ara a tenir paciència. No ho sé. Jo vaig decidir...
2: Però és que podem 4 dies, no cal ensenyar-li què és la paciència. Trobo.
1: No ho sé. Jo i la meva parella, evidentment, això és conjunt, vam decidir que si el nen es queixava...
0: És la vostra decisió, i d'això va aquest llibre, que són decisions personals de l'Elisenda i d'en Xavi, no? I que no són consells.
1: És que no són consells.
0: Perquè, de fet, els consells en això de maternitat, aquesta gent que es pensa que són pares ja formadíssims, que tenen un doctorat, són pares encara. I encara els seus nens encara estan creixent.
1: Jo només dono un consell al llibre, que és deixa't guiar pel que tu sentis que has de fer.
0: Val.
1: És l'únic que dono. Deixa't guiar i fes el que puguis per sobreviure, que és molt cabrona aquesta època.
2: I se t'aguditza la intuïció quan ets mare?
0: Vamos. I pare. Els pares aquí també hi juguem.
1: Exacte, els pares i mares, perquè al fons la intuïció és un munt d'informació que no hem sabut gestionar, que la vas emmagatzemant en el teu cervellet i arriba un moment que et dona una resposta. Però no és que sigui màgic, és que els humans... Sí. Sentim, en el sentit de percebre, moltíssims matisos que potser, com que ens hem basat en lo racional, no li donem importància. Mm-hmm. Però sí que existeix. Ostres, nosaltres hi ha microexpressions que llegim, no? I que potser no copiem, no? Allò d'oído cocina. O sigui, hi ha microexpressions ara de l'Albert que està mirant el rellotge, que té pressa, que mira el d'això, i no és perquè no em pari atenció, és perquè està volent-me preguntar moltes més coses, oi?
0: Sí, no, perquè estic molt còmode ara. Digues.
1: Vull dir que registrem moltes microexpressions
0: 100%, sí,
1: i molta més informació del món de la que ens pensem, que la tenim allà emmagatzemada, i després un dia surt en forma de resposta de dir, és que potser racionalment he de triar A, però és que tot el meu cos m'està triant B. En realitat és més racional la B que la A. Perquè la B té en compte molta més informació que tu no has validat des de la part racional.
0: Aprofito per dir dues coses. Una, la sort que tenim de fer aquest programa, això ho vaig reiterant de tant en tant, t'ho dic perquè aquest programa, que és una caixa de sorpreses, com sempre diem, mola molt que sigui així, justament que sigui un riu i que van passant coses que són molt inesperades. I número dos, el que vull dir és que l'únic consell que la meva dona diu que li ha anat bé la vida, li va donar un home, en concret el seu pare, quan li va dir que no patís, que parir era com cagar dur. Llavors, la meva parella va dir, papa, per favor.
1: Home, a veure, papa, es nota que no has parit,
0: Què estàs fent? Doncs pues quan va sortir del parc, em va dir, el meu pare tenia una mica de raó.
1: No, hòstia, sí, molt dur caguen, aquesta família.
0: Parc natural i tal, i no sé què. Sí, clar, va ser.
1: Uf, mis admiracions,
0: deia, és que em partia pel mig, diu, i una mica aquella sensació de quan fas el cagado,
1: sí,
0: de veritat.
1: És la sensació que t'esberlen.
0: Que t'esberlen.
1: És la frase que t'esberla. Teva dona, parc natural i sense epidural?
0: Tots dos, sí.
2: Dios! Que part a casa, no.
0: No, hospital. Tant no anàvem. No, però bravo. Marta, un petó.
1: Buah, Marta,
0: jo em vull jubilar ara mateix.

0: aquí, i amb aquesta, amb aquest, com diré, aquest flow que gasta en Montero, de coses grasses, no, com aquesta tranquil·litat vital, que segur que la processó per dins, segur que li passen moltes coses.
1: Sí, segur,
0: però quan l'escoltes tens aquesta sensació de tio que va com lleuger per la vida.
1: Sí, jo, mira, fixa't, crec que no va per lleuger. Vaig tenir l'ocasió de fer una entrevista molt llarga que la podeu recuperar.
0: Sí?
1: Ara fa... Ostres, la gala la va sentir fa poc. Potser va ser el 2024, jo diria, perquè jo no estava embarassada quan ella estava fent, s'estava fent casa, aquella manobra de
0: sí, sí,
1: professió,
0: sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: I estàvem parlant-ne, i jo crec que és una persona que té molt de pes, precisament, a dintre, que viu la vida amb una intensitat que podria resultar paralitzant, això és el que jo vaig percebre, eh?
0: Ja.
1: Però que intenta fluir una mica. Vull dir, això és el que ens arriba a través de la música, està clar, però que és un tio interessantíssim i,
0: sí, i tant.
1: I que viu molt aterradot.
0: Primera cançó que li vas posar al teu fill?
1: La gent que estimo.
0: La gent que estimo de casa.
1: En bucle.
0: Hosti, està content?
1: Sí, el meu fill és un tio que sempre està content.
0: És musiquero o no?
1: No especialment, i és una cosa que... És a dir, no és musiquero de... Quan li poso, per exemple, li vaig posar Bohemian Rhapsody, li vaig cantar sencera diverses vegades, i vaig dir, això és una de les obres mestres que has de conèixer, fill meu.
0: I va posar perquè deu el primer que digués fos mama i no papa.
1: Exacte, perquè diu papa tota l'estona, dius, nen, escolta. I es va quedar una mica abrumat. Jo crec que té hipersensibilitat acústica també, o sigui que ho sent tot i se t'avala. Però després...
0: Perquè una cosa és posar-li una cançó així, un ja, reggae, i l'altra posar-li Bohemian Rhapsody.
1: Ja. A més, molt forta, allà. Però sí que li agraden molt els instruments. Ja té un piano, ja té unes maraques, un shaker, té un triangle, té un xilòfon...
0: Tu saps què ens explicava en Pau Vallvé?
1: Què?
0: Que ell es comunicava amb els seus pares quan no sabia parlar a base de ritmes.
1: Hòstia.
0: I que em sembla que una vegada... quin era? Ah, sí, una figura d'un gegant que tenien a un prestatge havia caigut, ell feia com a rima del gegant... El gegant de la ciutat, com es diu això?
1: El gegant del Pi.
0: Feia com a rima com per avisar que havia caigut el gegant aquell.
1: Però passa que en Vallvé deu tenir oïda absoluta, també. Deu ser una cosa d'aquelles...
0: No, però és un percussionista increïble.
1: Wow.
2: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
3: Estàs escoltant els moments estel·lars de Pausa.
0: Efectivament, som al programa amb les millors sintonies de l'espai Schengen. Elisenda Carot, tinc un titular que és el següent, d'aquest nou bloc d'entrevista, que serà l'últim perquè se'ns està acabant el temps.
1: Vinga.
0: Ser i lluir, que és una cosa molt...
1: molt Mariona.
0: L'has escrit tu, Mariona. Cometes Elisenda Carot.
1: Ser i lluir Elisenda Carot.
0: Sí. És a dir, tenir un... Digue'n-hi personatge, una...
1: Una marca personal.
0: Una marca personal.
1: Val.
0: Mariona, desenvolupa, perquè m'agrada molt.
4: Mira, és que fins i tot a la portada del llibre, que hi ha només la teva silueta, que hi ha les ulleres, el cabell pèl roig i els llavis vermells.
0: Els morros pintats, i amb això és Elisenda Carot al 100%.
4: I avui li preguntava a l'Albert de dir, ostres, si demà Elisenda et ve de gust ser castanya i pintar-te els llavis de marró, seguiries sent Elisenda Carot?
1: Jo sempre seré Elisenda Carot, però l'Elisenda Carot pública, per què et creus que té els llavis pintats?
0: Tenia aquesta teoria i és exactament així. Això.
1: Jo, mira, avui porto cua perquè l'Albert m'ha dit no farem vídeo.
0: Sí.
1: Si no, jo sempre tinc una imatge icònica, no en el sentit de soc una icona, sinó que és icònic, és fàcil, no? Podria ser dibuix. Jo vaig estudiar màrqueting i vaig decidir que... jo m'hi dedico des de fa molts anys, en això, però quan vaig començar a fer tele vaig dir... Has de fer-te un personatge.
4: Sí, eh?
1: Has de fer-te un personatge per dues coses. Primer, perquè així és més fàcil que la gent es quedi amb la imatge. I segon, perquè així et serà més fàcil escapar-te, si te'n vols escapar. És a dir, el dia que jo em cansi...
4: Cabells negres... Ja funciona.
0: És veritat.
1: Qui em reconeixerà. Sí. Perquè la gent no es fixa en la teva cara real. La gent veu el dibuix, la icona.
4: Ja.
1: Veuen unes ulleres, veuen uns llavis vermells, veuen un cabell vermell.
0: I alhora, pregunta profunda per encarar al final del programa.
1: Que sempre. I alhora és un vestit també.
0: Això t'anava a preguntar. Sí. És una màscara?
1: Sí, absolutament.
0: Per protegir-te de...
1: No és tant per protegir-me, sinó és per posar-me en escena. És a dir, quan jo m'atavio, no? És com un actor, no? D'allò em poso el personatge a sobre.
0: Sí.
1: I aleshores, quan jo vaig maquillada, amb els cabells com toca segons el que jo he triat, sobretot els morros, no? És com aquest referent apropiat, no? Em pinto els llavis, les meves ulleres, però això no me les trec mai tampoc, i és com, va, sortim al ruedo, sortim a l'escena. Ara ja puc ser la persona extrovertida que tothom es pensa que sóc full time, no? Per mi és una màscara, però no en el sentit negatiu, sinó és un disparador. potser?
0: És un disparador. És tantes coses com, per exemple, les ulleres d'en Berto Romero, Berto, quan vulguis vine, el barret de la coreògrafa, no em sortirà el nom, hi ha una coreògrafa molt estimada d'aquest país i que ara no em surt el nom i em sap un greu terrible, que porta un barret i sempre diu que quan ella arriba a casa se'l treu, però durant...
1: no la conec.
0: Es diu Marta, és que no em surt ara.
1: Però també la Regina Rodríguez, l'autora de Les calces del sol.
0: I tanta altra, que acaba de publicar llibre, per cert.
1: Home, Crispetes de matinada.
0: Crispetes de matinada. I tantes altres, tants altres personatges que Eugenio, l'humorista, no?, que sortia amb aquella cosa.
1: Amb les ulleres, amb el seu cubata.
4: I m'ha tingut una crisi, Elisenda, de mirar-te i dir, hòstia, és que estic farta dels cabells taronges, amb el llarg vermell.
1: Lo dels cabells també és del 2009, me'ls vaig tenyir per primera vegada, recordo, i portava molt de temps ja dient, m'encanta aquest color, m'encanta aquell color. És una mica com m'he dibuixat, perquè és literal i no literal, m'he dibuixat com he volgut jo.
4: Que guai.
1: I m'agrada molt. A mi no, si no me n'he cansat... Sí, però tens raó, me n'hagués pogut cansar.
4: Perquè a banda és molt més fàcil, trobo, cansar-te d'un pèl roig que d'un castany.
1: No me n'he cansat. I fa temps que porto aquesta imatge. També t'he de dir que jo sóc extremadament monògama amb moltes coses, amb quasi totes. Per exemple, m'agrada una colònia, la vaig portar 20 anys, fins que la van treure del mercat. M'agrada... I els
0: plorant aquell dia.
1: Home, no, vaig muntar un drama. Tant era així que a tots els col·legues que viatjaven li deia, aneu... Sí, soc folla.
4: Porteu-me...
1: Sí, aneu al Duty Free i busqueu-me aquesta colònia. Em vaig comprar tantes, i això és molt fort...
0: Acompanyat d'un fill de puta, saps?
1: Perdona, exacte. Vaig haver de comprar una maleta, perquè la vaig trobar a les Illes Canàries, moltes unitats. Vaig comprar una maleta només per portar les colònies, quasi me la intervenen, en plan, estava vostè traficant. I tant és així, si em vaig comprar, que se'm va caducar la colònia, que jo no sabia que caducava. Passa el temps i caduca, i no fa olor.
4: Ai.
1: O sigui, soc extremadament monògama. Si les coses em funcionen, soc com Marc Simpson. Em compro un vestit, ui, funciona. Me'l compro amb quatre colors diferents. Per què? Per no pensar. És ideal.
4: Jo una mica faig això també,
1: No vull pensar. No vull, vull pensar, sí, amb coses que m'aporten. No amb coses que a mi no m'aporten.
4: Però
1: dic
4: que més temps del que toca a triar què em posar...
1: Jo per mi no, hi ha gent que ho disfruta, jo no.
0: Avui, oients, hem après una lliçó, i és que totes les colònies que retiren aneu al Duty Free, perquè en Dani Expósito ens ho corrobora, això.
4: Tu també,
0: També li ha passat. Per tant, aquesta lliçó ens en portem d'aquí. La solució a tots els vostres problemes.
4: La lliçó d'avui, crec, Albert, és que tot aquest equip, inclòs avui l'Hisenda Carot, estem fatal del cap.
0: Mira,
1: al
0: revés. No, sí, però molt ben fatal,
1: Tothom està fatal del cap, som uns quants que en som conscients.
4: Sí, això és veritat.
1: Which is different.
0: Per cert, mira que acaba d'arribar, ara posem l'última cançó, però ha arribat Buscant la Rosalía, el llibre de l'Oriol Rodríguez i del Yeray Seiborra, dos periodistes, companys periodistes musicals, que són increïbles i que es pregunten moltes coses sobre aquesta persona, que està a punt d'actuar a Madrid avui, si no m'equivoco, i que la setmana que ve és a Barcelona. En fi, ens quedem a l'OSA, que sé que ho has descobrint, una sèrie que hem de reivindicar molt, que és Departament Amades.
1: Departament Amades, de la Júlia Cot i d'en Jordi López.
0: Efectivament, sèrie boníssima.
1: Boníssima. I feia temps que no reia tant.
0: Aneu-hi, i a més, cameos guapíssims, el primer... no, saps què m'agrada molt? El Nau Albet, el personatge del Nau Albet és increïble. Elisenda, hem de marxar, que ve el Loft, ara...
1: Adiós, adéu.
0: Escolta, escoltem-me a la una.
1: A la una, la solució.
0: A Catalunya Ràdio, i llavors tu fas el
4: canvi. I a les dues aquí.
0: Adéu, adéu.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

festes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
4: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: prop. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Aicat.
0: Aicat.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem avui a Puigcerdà, on s'inaugura una nova edició de l'Occident Summer Fest Cerdanya, avui amb Joan Dausà. Julieta, que estàs mullant la samarreta. Que continua amb la gira de presentació d'Immortals. El concert començarà a les 9 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. Fins a finals d'agost passaran pel festival grups com la Ludwig Bank, l'Exambusto i fins i tot hi haurà màgia amb el McLari. I de la Cerdanya saltem a l'Empordà, a Calonja. Avui també comença una nova edició del festiu amb els Amics de les Arts. Actuaran a les 10 del vespre en la gira de celebració dels 20 anys del grup. Pel festiu de Calonja també hi passaran demà Judith Nederman amb la Gio Sinfonia i dissabte la Ludwig Band. Fins a finals de mes també trobareu, per exemple, Mariona Skoda i la Sant Andreu Jazz Band. Anem a Falset, al Priorat, avui l'Exambusto i les que faltaven. Serà la traca final pràcticament de la sisena edició de la Garbinada Pop. El concert dels Exambusto serà a les 11 de la nit i el de les que faltaven a partir de la 1. Encara podeu trobar entrades per anar-hi. I tornem ara a l'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, avui al Porta Ferrada, recital de la valenciana Sandra Monfort. Manifestera. L'exmembre de Marala passarà pel Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer per presentar el disc La Mona de Nit, on combina tendresa amb festivitat. El concert comença a les 8 del vespre i encara hi ha entrades a la venda. I el repàs de festivals avui també ens porta a Mollerussa, al Pla d'Urgell. Avui actuarà Ferran Palau. I calaré foc a tantes coses. Ho fa dins del festival minúscul que porta cada dijous d'agost a música al patí de Cal Jax. Avui, per cert, també hi trobareu Malú al Festival de Cap Roig de Palafrugell. Més enllà dels festivals, també són dates de festes majors que, òbviament, venen plenes de propostes musicals. Si sou per l'Alt Camp, per exemple, avui podeu escoltar els Catarres a la Festa Major de Vallmoll. Com fer-ho per no perdre el cap? Els trobareu a 3:15 de la nit a la pista poliesportiva de Vallmoll. I a Castelldefels també estan de festa major, avui amenitzada amb Ginestar. Germans Serrasols es actuen a la plaça de l'Església a les 10 del vespre. I a Cardedeu hi ha en marxa la festa major autogestionada al Polvorí. Avui hi actuarà Ocdeu. Ja no tinc por, ridícul. Serà a partir de 11:45 de la nit i demà, per cert, al Polvorí, aquesta festa major autogestionada de Cardedeu, també hi trobareu a l'Osa i dissabte Balma. I demà la ruta de concerts de Festa Major també la podeu seguir a Arbeca, les Garrigues, amb els Pets. I al costat del llit, enganxat amb brotat, hi ha un retrat teu amb mandinera. Els de Constantí continuen celebrant els 40 anys del grup i demà faran parada al pati de les escoles del municipi arbequí a 11:45 de la nit. Això sí, atenció, perquè cal comprar entrada, però encara n'hi ha a la venda. I si us agrada detalls, demà els trobareu a la Festa Major de Rialp al Pallars Sobirà. Què era això? Era això? El concert del duet Maresmenc començarà a 11:45 de la nit. I una altra opció és acostar-vos a les Barraques de Roses, a l'Empordà, per veure Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. El Tercenc actuarà al municipi empordanès a partir de les 11 de la nit. També podreu trobar-hi demà a Banda Neon. I a més, demà també teniu dues oportunitats. Atenció, per veure el Poni Pissador. Aquest matí ben d'hora m'ha agafat un no sé què, que anem tren i fer un viatge podria estar molt bé. Els trobareu, això sí, en dos formats diferents. A 6:45 de la tarda, amb un concert familiar del Poni Menut a Sitges, i a 2:45 de la matinada a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. I si preferiu aquests dies anar al cinema, hem d'explicar-vos que algunes de les estrenes de la setmana ja es van avançar ahir. Totes elles, això sí, són familiars. Des d'ahir, per exemple, trobareu a la cartellera la segona pel·lícula Live Action de Marsupilami, també Manual per a superherois, La màscara vermella. Això sí, atenció, perquè la podreu veure en català a partir del 21 d'agost. I també trobareu Kangaroo, una aventura en Austràlia. I si us agrada l'art, us recordem que encara hi ha en marxa el Festival Art Nou, que es fan una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Enguany arriba als 110 creadors. En total, les 50 exposicions es podran veure en 22 galeries d'art, 5 institucions culturals i 22 espais independents de les dues ciutats. Estarà en marxa tot el que queda d'estiu fins al 3 de setembre.
2: Escoltes ICAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. ICAT.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i en

ajudar-me, cari. Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

si és mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

emoció els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i vosaltres balleu. Ho veig des d'aquí. Soc Miqui Puig, els plats. Dalt de la cabina, tot es veu millor. Són les 8 de la tarda a la FM. La dicable de la ràdio inquieta hi és un dia. Especial perquè quan hi ha bany, sempre és especial. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. La secta del ball, sense membresies, només amb ganes de ballar. A migdia, servidors de streaming, sempre trascat cultura. I quan ho desitgis, vine a ballar amb nosaltres. Una nova tarda, plena de novetats que arrenca ja. Amb Going Orbital de Daniel Quasar.

entrem en una òrbita. Daniel Quesada ens presenta aquest Going Orbital, electrònica fina i elegant per arrencar la tarda.

sembla una meravella. És la versió més tranquil·la. Riperton, Joy Frampton, s'han inventat sirens. Ja sabeu que les sirenes ens porten a llocs que són de plaer, però a vegades no en tornes. Aquesta Melody Dream, Edit, és senzillament per flotar, per no marxar. Riperton, productor suís, i Joy Frampton, un storyteller, una poetessa nascuda a Cana, però criada als clubs nocturns de Suïssa. Les sirenes, les veig des d'aquí, des d'aquests camps d'oli. Across the old files. Artest, uns altres que ens agraden, que fan peces de dog tempo, sempre amb aquest esperit gairebé cinemàtic. Com m'agrada dir cinemàtic?

0: on els camps d'oli. El nou EP d'Artest es diu Foreign Lands. Les terres estranyes, que no ho són tant. Quan arribes a la pista, et treus l'abric i saludes a la parròquia.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig. Come back.

Suki Waterhouse, una d'aquestes noies joves que gairebé toqueteja el mainstream, però amb una peça increïble anomenada Back in Love. Les novetats van demanant que surtin a la pista. Jo els hi dono l'oportunitat i vosaltres les balleu, us poseu al voltant i els hi dieu: vinga, ensenya'm què saps fer. Deception Dance, Gigi Massin, amb una peça que de veritat l'últim que fa és decepcionar.

0: són noms d'artistes que potser no coneixes però has ballat, perquè les seves peces han sigut a les sessions dels grans com Kel Craig o d'altres. Gigi Masin, l'artista italià, té un nou disco que es diu Movement, i aquesta Deception Dance és un trance. És com si estiguessis en una perpètua. Un nada que no s'acaba. Electrònica molt i molt eleganta. Tecno pur i dur que sents a la pista.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: és electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
3: Je dois signaler un crime. Mon copain m'a brisé le cœur. Il a rompu avec moi et ça me fait tellement mal. Allô? Allô?

Roberto Barrone i Matilda, BHPD, un altre que li han robat el cor, que el denuncia la policia perquè no li vol tornar. Funk electrònic d'alta volada, editat pel segell de València Slippery Records. Aquest cinta és Brasil tocat, com només la mà de l'home pot fer. Res d'intel·ligència artificial. Diuen que és l'última discoteca a la Terra.

des del minut 1 que la vaig sentir, que la vaig tenir. Això seria un dels hits de l'estiu. La porto ja a la maleta als sets. Quan m'inviteu a posar música de ball pels puestos, són aquest Last Disco on Earth. Es diu Mar de Nodo. Són brasilers i abracen amb una mà la percussió brasilera i amb l'altra deixen anar aquest sintètic riff, fill de l'Italo, net del disco i altament enganxifós. I ara imagina't que Parrotty Cocker, Jarvis Cocker, remesclen un altre cop a Baxter Dury. Mil Deal Mix by Parrot and Cocker Too Short. Sempre és molt curt tot el que fan aquests. És l'Albaron, el darrer disco d'en Baxter, d'en Dury.

amigatxos que s'ajunten, enxufen els aparatos i li foten gasto. Parrot i Jarvis Cocker, remesclant el Barone de Baxter Turi, la cançó que dona nom al disc del fill del gran. Ai, endurets, i cata la ràdio inquieta, la pista és de fusta. I el Barone és massa curt.

tenien clar que volien fer una cançó d'aquelles que fos èpica, que més a més sonés a la ràdio, si ho han aconseguit. Glockenbach, el productor, i la cantant britànica Sam Harper fent una peça d'aquelles que sonarà tot l'estiu. Això és Lost. I això són novetats de la pista que a mi em cremen els dits. Julian Sarsa, la French Toast. Listen to this, com vulguem dir. Estigues atent, que després es passa el temps.

certa foscor. Heredada de la música dels 80, la que ens manufactura. I ara aquí ve la sorpresa. Julián Sanza i la French Toast. Dos artistes de Colòmbia. Sí, fill, sí, això està fet a Colòmbia. I sembla tan fosc com si fos fet a la vella Europa. Listen to this, una advertència més que una amenaça. Una mica de ING fet ara mateix. Miguel, MGA i Michael Schodo. Take my soul.

0: nosaltres, que a partir de l'EDM, de l'electrònica més comercial, tornen a posar una cançó a dins. Aquest Ain't My Soul torna a ser cantat per algú que de jove i de petit a la seva habitació es havia sentit per davant i per darrere, fins i tot amb les peces que saltaven del vinil del seu germà gran. Discos de Depeche Mode, Vigel, MG, Michael Shodo, sonant aquí la pista, a la de fusta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Puls, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Incombustible, inesgotable, sempre, Madonna.

0: seu fidel Stuart Price als controls, l'home de les ritmes digitals, l'increïble productor britànic, amb el que panys i panys treballen, treuen aquest I Feel So Free, Madonna, que està col·laborant amb Sofia Carpenter, que té més cançons, que treu Confessions 2, que diu que la música no s'esgota, i que què voleu que us digui? És una senyora que porta més anys que ningú fent música de ball, integrant a generacions, a col·lectius, mirant només sempre que la música triomfi. I Feel So Free, Madonna, i uns altres que la música és important per ells són l'APAC. Per això el seu darrer single es diu així, senzillament Music.
1: The key, the answer, the power, my life, don't you know it?

0: uns altres veterans, playback. Alguns fans deien que això era massa comercial, però és que quan et dius playback i l'has fet de tantes maneres, pots fer el que vulguis, gairebé tocant la part de l'Eurodisco, però fent-ho molt bé. La música sempre és la resposta, ho sé, perquè la vida m'ha fet així.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: La recta final no us ha de deixar indiferents, és el que hem dissenyat per avui. Surushinga, Fryer. Això és d'aixecar roda, d'aixecar molta roda.

0: Xuruxinga té els 20 anys acabats de fer. Bengalí, de família bengalí, crescuda a Londres, fa música més enllà d'etiquetes. Fryet què és? És senzillament un compendi de coses meravelloses, petites i menudes, que et fan creure que la vida sempre és ple de música diferent, i que el teu cunyat no et digui que ja no es fa música bona. Avui la pista ho deixa aquí. Ho deixa en Mahal Sound System, els finlandesos i aquest Art Companyament. Una mica de revolucions baixes perquè el cos es torni a posar a lloc. Agraïm els que han ballat al nostre costat i ens citem per demà. Demà hi tornarà a haver pista de fusta, perquè sempre n'hi ha, de dilluns a dijous, a ICAT, a la Ràdio Inquieta, i sempre que ho desitges, a 3CAT Cultura. El locutor que t'ha parlat es diu Miqui Puig als plats. Va pels puestos amb un somriure, un cotxe destartalat i cançons de ballar. Demà ens veiem, sigueu feliços. Això és pista de fusta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: Vila Junta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Escoltes i cas. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat al dolce fare niente, arriba l'hora del cel obert. Què et sembla, nen, com xafo l'italià? Dolce fare niente, et sona o no? Bueno, allò tan bonic de no fotre res, que és un esport gairebé en perill d'extinció. En aquests temps apressats que ens toca viure, parar una estona i mirar el paisatge sembla que sigui un delicte. Hem d'estar sempre fent coses escopetejats, mirant stories i scrolls i TikToks i Snapchats, qualsevol cosa menys badar. Fixeu-vos-hi, si és que només cal agafar un metro, un autobús o un tren, que no hi ha ningú que no estigui abduït per la pantalleta. Avui volem fer un programa dedicat precisament a això, al que ja no es porta, a no fer res.

Do Nothing, un dels singles del segon disc dels Specials, on el protagonista absolutament alienat diu que ja no vol fer res, que no té ganes de moure's de casa perquè el futur que l'espera és un futur sense canvis. En Brian Wilson, en canvi, ell és d'aquells que quan no fa res no s'avorreix. Vull dir que ja li està bé aquesta inactivitat. Ja és conegut que en Brian, a ell li donaves una habitació i una mica de sorra a terra i si podia passar 2 anys sense moure's del llit. Una mica dropo, també.

En Brian Wilson, que ell el que vol fer és asseure's a casa, escriure una carta amb un amic, deixar que els pensaments volin per la seva imaginació. En aquesta peça, publicada l'any 1968 en un disc que es deia Friends, a ritme de bossa nova, que les coses com siguin va ser tota una novetat en la paleta sonora del grup californià. Els of Montreal venen d'Athens, Georgia, que jo no sé què els donen els d'Athens, tio, però no paren de sortir grans grups, els REM, els B-52. I aquesta banda, liderada per en Kevin Burns, que va començar l'any 1996 i que estava dins d'aquell col·lectiu que es deia Elephant Six. El Doing Nothing, que és com si fos la seva carta de presentació, fan un panegíric a aquesta opció de la vida passiva. Ells passegen pel parc pensant en totes les maneres en què podrien trencar la solitud.

of Montreal, el Doing Nothing, en aquest cel obert passiu i mòbil que reivindica el dret a no fotre res, igual que ho fan els Talking Heads en aquesta cançó del Fear of Music, que és el tercer disc de la seva trajectòria i el primer que comencen ja a experimentar amb altres textures. Per exemple, amb l'Isimbra, que dirien que apunta ja a l'esperit més exploratiu dels ritmes subsaharians. Aquesta és una de les cançons que a mi més m'agraden i que parla del cel. El cel, que segons el David Byrne, és un lloc perfecte perquè no passa mai res.

David Byrne fotent-se una copeta al bar que es diu Cell i on hi sona la seva cançó preferida. Qui arriben ara són els Evaporators, un grup de garatge canadenc de l'any 86, liderats per el Nardwuar, que ara mateix l'home es troba que té dues idees al cap i ha decidit que en comptes de desenvolupar-ne qualsevol de les dues, prefereix quedar-se'n en cap i no fer res.

quin tro de cançó. Busy Doing Nothing, els Evaporators, deixant-nos clar en 1 minut i 45 segons que no tenen ganes de fotre res. O sigui, el mateix que els hi passa a les dones.

de dones. Aquest grup de rock format a Palo Alto, Califòrnia, l'any 1993, liderat per en Brett Anderson, que no té res a veure amb el cantant del Suede, això que quedi clar. I aquesta peça que explica això de que, bueno, s'ha acabat la cervesa, ens estem esnifant tot el que hi ha sota de l'aigüera i em sembla que ja no queda res més a fer. Doncs no, la veritat és que si aquest és el teu camí per no fotre res, potser que surtis de casa, eh? A més, no pateixis que no et robaran, perquè aquí tenim els Men at Work, que te la vigilen.

Men at Work, es queden a casa, stay at home. Els Men at Work segur que et sona perquè van tenir dos grans hits. És el típic exemple del Two Hit Wonder, perquè tenien el Down Under i el Who Can It Be Now. Que us sona? Clar, home. Liderats pel Colin Hay, i que probablement van ser el grup australià més famós

0: Ah, quanta classe, nen. Rilo Milo, dolce far niente, ideal per fer una petita pausa perquè les coses com siguin. Aquí tots estan aquí sense fotre ni brot, però jo no estic parant ni un moment. Una mica de calma, no?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i història i els Boomtown Rats. Us sonen els Boomtown Rats, doncs recordeu? Sí, home, els de l'I Don't Like Mondays, que pobrets s'han quedat només amb aquesta cançó i sap una mica de greu perquè els seus inicis eren bastant més agressius i abraonats. El cantant, el Bob Geldof, també va començar a fer de sant patró dels concerts benèfics per Etiòpia i això va afectar la popularitat del grup fins que es van haver de retirar del mercat. Un dia me'l vaig trobar, el Bob Geldof. Sí, sí, sí. No em facis dir on, perquè era de vacances, però estava fotent-me l'esmorzar aquell bufet i vaig dir, hosti, aquest tio, aquest senyor em sona d'algú, fins que de repente em vaig adonar que era ell i naturalment el vaig deixar tranquil. Tot i que vaig sentir una mica com xerrava, nen, i tenia bastanta mala llet, eh? Estava renyant amb algú. Hòstia, no li vinguis amb tonteries, el Bob.

Poso la tele, poso la ràdio, baixo el so, rento els plats, potser vaig a comprar, i algú em diu, no ha passat res avui. Bob Geldof i els Boomtown Rats en aquell cel obert mandrós que reivindica el pensament passiu i que ara dona la benvinguda a la Kate Bollinger, original de Virginia, que aquí està allò trucant a la seva millor amiga per buidar el pap i petar la xerrada, i la tia no contesta, fins al punt que diu, bueno, doncs no la truco i no faig res.

Kate Bollinger i el seu Feel Like Doing Nothing, en un cel obert que hi ha encara a la recta final, però que té prou temps per escoltar els Xiula i el seu No Fer Res.

Els xiularem que tenen una agenda més apretada que la de la porta fent campanya electoral. Va, truquem a l'Elton. Sí, Elton John, que com està jubilat, doncs mira'l, allí a casa seva, matant l'aranya,

Sitting Doing Nothing, Elton John. En aquest cel obert que vol ser un elogi de la mandra i de mirar per la finestra tot badant, que encara que sembli mentida és un exercici absolutament saludable. Qui arriben ara són els Lianollull, el projecte musical d'en Jordi Espinac, i aquesta peça del disc Els Radicals, en què ens animen a cremar tots els rellotges, les agendes i els pòstits. Clar que sí!

Liana Llull i el No Fer Res, donant ara el relleu en Dennis Brown, una de les llegendes de la música jamaicana, precursor de Bob Marley i de tants i tants, i que com a bon membre de la comunitat del seu país, ell quan s'ho passa bé, nen, és quan deixa la vida passar, es fuma un cigarret d'aquells i que sigui el que Déu vulgui.

Dennis Brown, Stay at Home, que és que ja el veig, des d'aquí l'estic veient. El porxo de Kingston, de chill total, fumant-se un bon catxarro. Mira, si fa no fa el mateix que fa l'Amanda.

Va, vinga, seguim, perquè aquesta colla de cantants no tenen res a fer, però jo sí, jo he d'omplir un programa sencer i fer-ho, com sempre, amb cançons que estiguin a l'alçada, com per exemple aquest Nothing to do but today dels Incombustibles Isley Brothers.

els Isley Brothers posant una mica de soul i groove en aquest programa tan blanquet que ens estava quedant, en un cel obert que ja arriba a la seva meta de la mà dels King Hanna, aquest duet americà, que decideixen que se'n van a Nova York precisament per no fotre ni brot. Mira, nosaltres a Nova York potser no hi anirem perquè ens agafa una mica lluny avui mateix, però des de casa nostra us diem que Albert Coig, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, se'n van a casona, s'asseuen al sofà i demà, xec, ja serà un altre dia. Adeu.

Quina gran cançó per començar un programa de ràdio. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, la sintonia dedicat FM. Tal dia com avui, de l'any 1947, va néixer David Bowie. I aprofitant l'efemèride, volia escoltar avui, o volia proposar-vos que escoltéssim música de David Bowie, però fer-ho d'una manera molt especial, agafant cançons originals i grans versions que s'han fet de les cançons originals de David Bowie. Per exemple, aquest Young Americans la va recrear amb un recopilatori que es va fer per una ràdio, per una FM nord-americana o britànica, ara no recordo, la 104.9 XFM, els Cure. Els Cure van fer una versió del Young Americans que sona així de bé.

S'ha de dir que la veu de Robert Smith li queda bé. El Young American li queda bé a la música de Bowie, li queda bé a qualsevol cosa. No és un dels tipus que estigui més en forma, però aquest any el veurem, el Primavera Sound. Són caps de cartell, els Cure, fent aquesta versió de Young Americans. Anem amb més versions, sigui Stardust, amb la versió original de David Bowie. I va, us les poso seguides. I enganxadeta, el sigui Stardust, feta per Seu George, en brasiler.

Jo penso que Seu George és qui ha fet les millors versions de David Bowie. Originalment, ell va participar com a actor també al costat de Bill Murray, per exemple, o d'aquell Blanchett, o Angelica Houston, aquella pel·lícula dirigida per el Wes Anderson que es deia Life Aquatic. I ell apareixia, fent de mariner, i cantant algunes d'aquestes cançons. I després va publicar un àlbum que es deia Life Aquatic Session, al que hi havia totes les versions, com aquests Ziggy Stardust, de David Bowie, però cantades a ritme de bossa nova. Anem amb més versions. Aquest és el Quicksand, primer versió de David Bowie, i després agafeu-vos fort, perquè és versió de Dinosaur Junior.

Quicksand, que és una cançó original que va enregistrar el David Bowie l'any 71 amb aquell disc que es deia Hunky Dory, i aquí teníeu la versió que van fer els Dinosaur Junior, que quan volen també poden abandonar les guitarres elèctriques i fer-ho tot amb acústic. De fet, James Mastis, per exemple, té discos en solitari que són molt més tranquil·lets i que són absolutament extraordinaris, malgrat que som superfans de les guitarres assassines de Dinosaur Junior. Dues versions més, aquesta d'una cançó absolutament coneguda, Life on Mars, primer la de David Bowie i després la que van fer els Flaming Lips.

Flaming Lips reinterpretant el Live on Mars amb el seu sempre particular sentit de l'humor. S'ha de dir que la versió original de Live on Mars és una pregunta que fa David Bowie, porta un signe d'interrogació. La versió de Flaming Lips no porta el signe d'interrogació, per tant podria ser la resposta a la pregunta de David Bowie. Anem amb una altra cançó de Bowie. Recordeu que avui estem fent originals i versions, aprofitant que tal dia com avui, del 47, va néixer David Bowie. Avui seria el seu aniversari. Five Years, cançó magnífica, meravellosa, que està també inclosa dins d'aquell The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de l'any 72, i de la qual se n'han fet moltes versions. Hi ha una versió fins i tot d'una banda espanyola, els Taurus Turdos, l'Aurora Bertran, una banda, l'Aurora Bertran és la cantant de Taurus Turdos, una banda de Navarra, diria que de la capital, de Pamplona, però jo m'he quedat amb una versió que arriba des del Canadà, la versió que fan els Cowboy Yankees d'aquest Five Years. Primer, com sempre, l'original i després la versió.

enorme banda, els Cowboy Yankees, fent aquesta versió del Five Years. Avui, originals i versions, aprofitant que tal dia com avui va néixer David Bowie. I acabarem amb una cançó extraordinària. A mi és una cançó que m'encanta, David Bowie. Porta el mateix títol de l'àlbum, The Man Who Sold the World, i la versió que escoltareu és d'una sessió de l'Unplugged dels Nirvana, que també van incloure aquesta versió del David Bowie. Anem primer amb l'original, The Man Who Sold the World, David Bowie.

0: That was of David Bowie's song.
1: Screw it up, did I?
0: Okay, but here's another one I could screw up.
2: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
2: Yeah, do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
2: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
3: Meravellosa, la versió i la cançó original. Doncs fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar avui a David Bowie, coincidint amb el dia del seu naixement i amb tots els referents d'artistes que li han volgut retre els seus particulars homenatges, des de Dinosaurs Junior, Seu George, passant per Flaming Lips, Cowboy Junkies, o per exemple Cowboy Junkies o Nirvana, són les versions que hem posat en el... Ah, i els Cure, hem deixat els Cure, que també els hem posat. Marxem, gràcies per ser-ho. Farem amb una cançó que també té versions, però em quedo amb l'original, aquest Starman de David Bowie. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Avui és dijous, que per nosaltres com si fos divendres, i per tant ens retrobem dilluns aquí al Delicatessen a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música.

0: baby, I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Cetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ma gli aiuti sta tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que jo què sé, tio, no sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.